Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba, Jalabumba,